ja sabeu, Connected to Selected Music, amb qui t'està parlant, Pablo Di Matos, sí. Jo sóc Pablo Di Matos, qui t'acompanya tots els dijous de 22 a 23 hores. A on? Doncs en Blue Radio. I en quina freqüència es pots escoltar? Doncs en la 90.2 de l'FM, o també ho pots fer per la nostra pàgina web, que me lie, per la nostra pàgina web, www.blueradiofm.es. Així que si vulgueu escoltar la millor música electrònica, doncs t'espere així cada dijous de 22 a 23 hores.

intro de Titanium, anem a donar inici al programa d'avui, bueno, al d'avui i al de totes les setmanes, Ja sabeu, la intro de Titanium per al programa Connected to Selected Music. No podíem haver escollit una altra cançó millor que aquesta, Xulíssima, xulíssima. Bueno, el que us deia, tots els dissabtes podeu escoltar de nou en podcast, a la matinada dels dissabtes, en les noches del tecno, el programa Connected to Selected Music. A més, en la nostra pàgina web www.bluradiofm.es allí podreu també escoltar

0: Bé, doncs ja sabeu que com cada setmana vaig estar centraíssim realitzant la sessió i vosaltres sols heu de gaudir-la.
1: Pinchando Pablo Grimaltos. Connecte to Selected Music.
0: Així que vinga, comencem, ara sí que sí, però ja amb molt de ritme, amb molt de grup. Vinga, anem a per el programa d'avui.

Bé, amics, amigues, què tal? Espero que hàgiu gaudit molt, molt, molt, molt de la sessió d'avui. Una sessió amb molt de ritme, eh? Bueno, el que ho he dit, espero que l'hàgiu gaudit. Si vosaltres l'heu gaudit, jo més encara. Bé, dir-vos i recordar-vos

més clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

0: Si coneixes Stam i està al tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballat. I està l'has cantat.
2: Falta un tubo gan al pobre home. Diners no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es.
3: Va contra corriente. La, la, la, la.
0: Blue Radio. Cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
4: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Yeah.
1: Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Música en tu radio. En Blu Radio Chella. Blu Radio en el 90.2 y BluRadioFM.es.
1: A tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas, a tope Javi Vivas. Todo preparado para escuchar un nuevo programa del Territorio Remember presentado por Javi Vivas, a tope Javi Vivas.
2: Cosetes chules, interesantes tenim preparades per esta setmana este Territori Remember presentat per uno. Ja l'he escoltat unes quantes vegades. Javi Vivas, del món de la ràdio, sí, sí. Si no es posem al dia, pues no sabem qui són. No sóc una persona que m'agrada parlar molt en els programes, però no seria ja un programa de ràdio. Moltíssima la ironia que mos hem... Hem començat aquesta setmana el Territori Remember. I com totes les setmanes, sigues benvingut, sigues benvinguda... Al temps del record, Territori Remember. Tornem, insistim, a repetir. Presentat per un servidor, Javi Vivas i Gradellu. Territori Remember, totes les setmanes, 60 minutets. Coretes xules tenim preparades esta setmana que recomanen els companys que també composen el Territori Remember. Natalicis, temes que mos recomanen també d'altres llocs. Ens alegra que es donen feina. Vinga, pues, comencem. Amb un bon viatge. Valeric Bill, Destination Sunside.
1: A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas. A tope Javi Vivas.

I remember Valeric Bill. Bonic el viatge que nos han pegat. I nosaltres continuem amb el senyor Paul Droid i el seu tema Nothing From. Lou Brandes també ha clavat les seves manetes per a que pugui sonar així de bé.

I de segur el coneixes. Este no és de Remember, este ja és més actual. Anem a intentar, pues, en el territori de Remember, posar coses més actuals també. Mentre porten ritme i se puguen barrejar, avant tira el carro. El remix del senyor Cal Cos, que marxa posto aquell senyor Finder.

ja és veterano el xaval, eh? Mare meva. Si visites la seua Wikipedia, té un gran historial, eh? Se ho ha guanyat l'home i la marxa que porta com es meneja, sobre tenia un poquet de sobrepes, però el tio li dona la marxa al body que flipes. Finder, el remix. I el següent, Pocorn, el tema de palomitas de maíz, les roses de tota la vida.

Enviar una fortíssima salutació per a la DJ emergent d'Alberic, Fàtima Nix. Sabem que li agrada tot el rotllo, està un poc més fluixeta, però l'ho dit, una fortíssima salutació de Javi Vivas des del TRM per a Fàtima Nix, la DJ emergent d'Alberic.

Aprofitem aquest mes també per enviar més salutacions a DJ i a Jim, a Aruki, el de la canal de Navarrés, que va tenir un xicot de baixó i sembla que està despegant. Endavant, Jim! La setmana passada el natalici del nostre company Enrique Pacheco. Tu diràs qui és Enrique Pacheco? Si vas al camp de Mestalla, la veu, el speaker del senyor Enrique Pacheco, que sembla que va fer algo més de 16 anys. Si no fora per les canetes, jo m'ho haurà cregut. Enriquito Pacheco, moltíssimes felicitats. I per molts anys més.

Se mos acaba el temps. Qui no coneixia la formació SAS des d'Alemanya, Tina Cousy i el seu Mysterio Time, es valdrà per a finalitzar una setmana més el terreny. Les salutacions cordialíssimes del vostre amic Javi Viva Sigalvi. Milers de thank yous. Adeu i fins la setmana que ve. Bye bye.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ya tiene sonido.